Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
2: Escoltes

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Maria.

0: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa sardanista de Nova Ràdio Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Dues hores de la cultura musical catalana. La divulgació dels principals esdeveniments, els homenatges i celebracions. L'ambient sardanista. Els diumenges a les 8 del matí, Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El programa Sardanes

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí. Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. El comentari de Jordi Roques.
2: Bon dia, amics sardanistes. Ben trobats a l'antena de Nova Ràdio Lloret, a la primera hora de Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Comencem, com sempre, a Lloret amb l'audició del dissabte 29 d'agost, que anirà a càrrec de la Bisbal Jove. Es van acabant les audicions ja. Encetaran l'audició amb la sardana del mestre Josep Viader, lloretenca, que podem escoltar per la principal de la Bisbal.

Per la principal de la Bisbal hem escoltat Lloretenca, sardana del mestre Josep Viader. Sardana dedicada, i que totes les audicions d'aquest estiu hi trobem, dedicada a Lloret, i que totes aquestes, les audicions d'estiu en trobem una cada audició dels dissabtes. Avui no tenim cap aplec gironí per comentar. Per això us convidem a fer un recorregut musical a les poblacions del nostre entorn, que com Lloret cada estiu fan la seva temporada de sardanes a la fresca i que cada cartellera us anem anunciant. Blanes, Malgrat, Pineda, Calella, Sant Pol, Santa Coloma de Farners, Tossa, serien les més recurrents. Comencem amb Blanes, amb una sardana del mestre Joaquim Soms, Lola de Blanes, que ens interpreta la cobla Flama de Farners.

La Flama de Farners ens ha interpretat l'Ola de Blanes, una sardana del mestre Joaquim Soms. De Blanes ens arribem a Malgrat, amb una gran activitat sardanista tot l'any. Us hi posem la sardana del mestre Josep Farràs, a Malgrat de Bongrat, que ens interpreta la cobla salvatana amb el mateix autor a la tenora.

per la Salvatana hem escoltat amb el grat de Bongrat, sardana del mestre Josep Farràs. Pineda també la trobem quasi tot l'any a moltes audicions, el diumenge a la tarda, a l'hivern també, i tot un cicle d'estiu. De Pineda hi posem la sardana del compositor pinatenc, precisament Lluís Carretero. Que bonica ets, Pineda, que podem escoltar també per la cobla Salvatana.

Per la Salvatana hem escoltat Que bonica ets Pineda, del mestre Lluís Carretero. I si tenim un emplaçament potent dins la sardana, sens dubte, és Calella de la Costa, Calella del Maresme. De gran activitat és la seva agrupació sardanista. Tot l'any actes amb sardanes omplen Calella. Us hi posem la sardana al mestre Martirià Font, la pubilla de Calella, que escoltem de la mà de la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens ha interpretat la pubilla de Calella, del mestre Martirià Font. De Calella ens arribem a Sant Pol, que també any rere any la sardana als estius es fa present a la seva plaça. El mestre Jesús Ventura els va dedicar una sardana amb un títol ben irònic, Sant Pol la Manta, en referència al seu famós rellotge de sol que varen tapar per preservar-lo del sol, precisament, sembla. Escoltem-la per la Cobla Ciutat de Girona.

Hem pogut escoltar per la ciutat de Girona Sant Pol la Manta, sardana del mestre Jesús Ventura. I ens arribem a Santa Coloma de Farners, on tots els dilluns d'estiu, a la plaça, a redós de la parròquia, la sardana s'hi fa present, i que cada dilluns és una festa amb molta assistència, tant per ballar com per escoltar sardanes. Ells tenen sempre la cobla del seu poble, la Flama de Farners. Per ells mateixos escoltem la sardana que els dedicà el mestre Josep Catsú, que els va dirigir durant uns anys, porta per títol La Flama de Santa Coloma.

Per la flama de Farners hem escoltat la flama de Santa Coloma, sardana del mestre Josep Cassú. I tancarem aquest passeig sardanístic estiuenc amb Tossa, on cada dimecres d'agost, al passeig Verdaguer, tenen la ciutat de Girona fa anys animant la nit amb les seves sardanes. Ho il·lustrem musicalment amb la sardana del mestre Tomàs Gil Membrado, a Tossa de tot cor, que l'interpreta la principal de la Bisbal.

La principal de Lisboa ens ha interpretat a Tossa de tot cor, sardana del mestre Tomàs Gil i Membrado. Canviem de tema. Anem a les nostres sardanes solistes. Avui us hi portem una sardana per a tenor i fiscorn i una dedicada a la trompeta. La de tenor i fiscorn porta per títol Sogra i Nora. És original del mestre Lluís Cavalleria i la podem escoltar de la mà de la principal del Llobregat.

per la principal del Llobregat hem escoltat Sogra i Nora, sardana el mestre Lluís Cavalleria. I la segona està dedicada a la trompeta. És el destacat tenorista i compositor de Cervià de Ter, Lluís Cotxo. Porta per títol Crits a la plaça i la podem escoltar per la ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ja ha interpretat Crits a la plaça, una sardana del mestre Lluís Cotxo. Fem altres músiques. En aquest apartat, per escoltar altres músiques dedicades a la cobla, us cridem a escoltar un vals, Preludi d'amor, un vals Boston, original del mestre Agustí Borgunyó, de Sabadell. Escoltem-lo de la mà de la cobla mediterrània.

0: La Cobla Mediterrània ens ha interpretat el vals Boston, Preludi d'amor, del mestre Agustí Borgunyó.
1: Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La selva marítima sardanista.
0: I anem a la nostra cartellera de proximitat. Per avui, 23, a Sant Pol, Cobla Principal del Llobregat, a Malgrat, Cobla Ciutat de Granollers, a Blanes, Col·legi Santa Maria, a Pineda, Cobla Ciutat de Cornellà, a Calella, Cobla Marinada. Totes aquestes quatre audicions a 8:15 de la tarda. Dia 24, dilluns, a Santa Coloma de Farners, Cobla Flama de Farners, a les 10 del vespre. Dia 25, dimarts, a Torroella de Montgrí, Cobles Montgrins i Foment del Montgrí, a 6:15 de la tarda, audicions de Festa Major. A Tordera, Cobla Principal de Cassà, també el dia 25, dimarts, a les 7 del vespre, cloenda del 49è curset de sardanes. El dia 26, dimecres, a Tossa, Cobla, Ciutat de Girona, a les 10 del vespre. El 29, dissabte, a Calella de Palafrugell, a la Cala Portbó, sardana des l'aigua, homenatge al pintor Modest Cuixart, en el centenari del seu naixement. Per tant, deu ser imprescindible portar-se el traje de bany dintre la cala aquesta. I a Lloret, per dissabte també, dia 29, Cobla Bisbal Jove, a les 10 del vespre. Una sardana per aquesta cartellera serà la del mestre Francesc Barros, 3 del Rosselló, que podem escoltar per la Cobla Ciutat de Girona.

0: La Cobla Ciutat de Girona ja ha interpretat Tres del Rosselló, una sardana del mestre Francesc Marrós. Fins aquí la primera hora de sardanes a Lloret, Blanes i Tossa, aquí a l'antena de Nova Ràdio Lloret. Us esperem el proper diumenge a la mateixa hora, amb més sardanes. I també, com sempre, us diem, a la carta hi trobareu els nostres programes sempre que vulgueu. Bon diumenge i bona setmana a tothom.
1: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Camp Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454. Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: Esteu escoltant Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. La selecció de sardanes de Josep Tibau.
4: Bon dia, amics sardanistes. Segona hora del programa Sardanes a Lloret, Blanes i Tossa. Ens posem sota la direcció i guió de Josep Tibau. Comencem amb una sardana cantada o corejada. La que hem seleccionat per avui és del mestre Enric Morera, que hi va posar la música i la lletra d'Àngel Guimerà. El títol és La sardana de les monges, en una interpretació de la Coral Polifònica de Porreig sota la direcció de Joan Casas.

La Polifònica de Puig-reig, dirigida per Joan Casas, ens ha interpretat la Sardana de les Monges, dels mestres Enric Morera i Àngel Guimerà. Juli Garreta pot ser considerat com l'home que va infondre a la sardana valors musicals a nivell d'obra simfònica, amb obres personalíssimes que no han tingut comparació amb altres autors. Avui us hem seleccionat, d'aquest mestre, una de les seves composicions menys coneguda tant en concerts com en audicions radiofòniques. Potser la causa és que no s'ha enregistrat fins fa poc un compacte. Del disc en vinil del centenari de la Cobla Principal de la Bisbal, escoltem La Fada, una sardana del mestre Juli Garreta.

Hem escoltat La Fada, una sardana del mestre Juli Garreta amb la cobla principal de la Bisbal. Durant el mes de juliol de l'any 2020, el mestre Jordi Molina va estrenar dues sardanes. Arran d'onada, dedicada a l'agrupació sardanista de Calella, amb motiu del seu 70è aniversari, i a la Montse de Santa Coloma, dedicada a la Montserrat Font, sardanista que ens va deixar l'any 2018. A continuació és la cobla La Flama de Farners qui ens interpreta aquesta a la Montse de Santa Coloma, com diem, del mestre Jordi Molina.

La Cobla Flama de Farners ha interpretat La Montse de Santa Coloma, del mestre Jordi Molina. Jaume Cristau, instrumentista de contrabaix, ha destacat especialment en el camp de la composició pel gran nombre de premis que ha obtingut. Des del 1956 ha estat integrant a formacions com l'Orquestra Balsà, l'Orquestra Catalunya, el conjunt de Francesc Mas, el conjunt Roc Roises, la Cobla Orquestra Caravana i, a partir del 1975, en la Cobla Orquestra Miramar, en la qual va ser-ne el director. El dia 1 de gener de 2015 va estrenar en el concert de Tossa Tot Tossa és una festa, que podem escoltar amb la cobla principal de la Bisbal d'un enregistrament particular el mateix dia de l'estrena.

La cobla principal de la Bisbal ha interpretat Tot Tossa és una festa, del mestre Jaume Cristau. Continuem en aquest matí de diumenge de sardanes. Des de Lloret de Mar, Blanes i Tossa de Mar, la Costa Brava Sud, sardanista. Ara us parlem de René Picamal, nascut a Perpinyà, intèrpret de fiscorn a la cobla mil·lenària de la Catalunya Nord i compositor de sardanes. Als 14 anys es va iniciar en la interpretació de la guitarra, fins als anys 90 que no va començar en el món de la sardana i la música per a cobla. Inicialment va prendre el trombó a l'Escola de Música de Ceret i al Conservatori de Música de Perpinyà. És un compositor autodidacte amb una producció d'una trentena de sardanes com la que ara escoltarem, Sant Vicenç a Coll Lliure, que ens interpreta la cobla Les Casanoves.

La cobla Les Casanovas acaba d'interpretar Sant Vicenç a Coll Lliure, del mestre René Picamal. I arriba el petit espai homenatge a les dones compositores. Avui us parlem de Mercè Vidal i Thomas, de qui, per cert, no tenim gaire informació. Això sí, sabem que havia nascut a Barcelona el 29 d'agost de 1909 i ens va deixar el 7 de març de 1999 a Sant Feliu de Guíxols, on hi vivia des de petita. Tenia estudis de piano i va compondre almenys dues sardanes, Barcelona Ciutat Gran i Germanor, que és la que us podem oferir a continuació en un enregistrament fet fa uns anys a Tiana, durant un concert de la Bellpuig Cobla. L'escoltem.

Hem escoltat Germanor, de la mestra Mercè Vidal Thomas, amb la Bellpuig Cobla. Un dels nostres autors predilectes ens va deixar l'any 2024. Joan Lázaro ha estat un dels més programats en la segona hora del programa, en el que hem escoltat més de 80 diverses sardanes d'ell. Ara podem escoltar Un somriure encisador. Aquesta sardana la va dedicar a la Montserrat Serra, de Castellar del Vallès, i va ser estrenada el dia 1 de març de 2015 a l'Aplec de Castellar. Un títol molt adient i una bonica sardana per a una sardanista de Socarrel. Ara l'escoltem amb la cobla Sant Jordi.

Hem escoltat Un somriure encisador del mestre Joan Lázaro amb la cobla Sant Jordi. Joan Camps, nascut a Sant Hipòlit de Voltregà, ens va deixar als 60 anys el 29 de desembre de 1980. Compositor i molt bon instrumentista de fiscorn, va pertànyer a les cobles La Principal de Sant Hipòlit de Voltregà, Angelets, Mongrins i Genissenca. De les poques sardanes que li coneixem, destaquem La Verge de la Gleva, Voltreganesa, El gat i la rata i Les agudes del Montseny, de lluïment de fiscorn i trompeta. És la que passem a escoltar amb la cobla principal de la Bisbal.

La cobla principal de la Bisbal ha interpretat Les agudes del Montseny, del mestre Joan Camps. Recte de final del programa i ho fem escoltant bisbalencs de cor immens. Durant un concert de sardanes que cada any se celebren a Girona, fa uns anys vam tenir l'oportunitat d'escoltar aquesta sardana original del mestre francès Xavier Cassanyes, dedicada als tenores de la principal de la Bisbal, Ferran Mias i Jordi Carreras, que són fills de la Bisbal. Aquesta és una peça per lluïment d'aquests excepcionals tenoristes i l'escoltem d'un enregistrament particular del dia de l'estrena del nostre amic Àngel Capdeferro. Bisbalencs de cor immens, del mestre francès Xavier Cassanyes, amb la cobla principal de la Bisbal.

La cobla principal de la Bisbal ha interpretat Bisbalencs de cor immens, del mestre francès Xavier Cassanyes. Josep Cassú i Serra, músic i compositor de sardanes, es va formar al Conservatori del Liceu de Barcelona. Va ser fiscornaire en diverses cobles, també director i primer fiscorn de la cobla Montgrins i, posteriorment, de la principal de la Bisbal. Va dirigir la cobla La Flama de Farners i és professor del Conservatori de Girona. L'any 2008 va rebre la Creu de Sant Jordi. La sardana del mestre Josep Cassú, que avui us hem preparat, es titula Perfum de Ratafia i va ser estrenada el 2020 per la cobla principal de la Bisbal. L'escoltem a continuació amb els tenores Ferran Mias i Jordi Molina.

Hem escoltat Perfum de ratafia, del mestre Josep Cassú, amb la cobla principal de la Bisbal. Ens acomiadem felicitant a tots els Bartomeus que demà, dilluns 24 d'agost, celebren la seva onomàstica. I amb la sardana a l'Angelina i en Martí, del mestre Joaquim Ustenc, amb la cobla Mongrins. Amics sardanistes, bon diumenge i bona setmana.

0: compreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a compreuesclat.com.
1: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
3: Notícies.
4: Bon dia, us parla Andrea Medina. El Servei de Salvament i Socorrisme de les Platges de Lloret de Mar fa un balanç positiu de la temporada alta. Segons el coordinador de Proactiva, Joel de Silva, l'afluència de banyistes no ha variat gaire respecte a l'any passat, tot i que sí ha detectat un canvi en el perfil dels usuaris. En concret, assenyala que han tingut més casos entre persones procedents de l'Europa de l'Est.
5: La temporada ha sido bastante buena, un poco diferente. Sí que la verdad que ha comenzado muy fuerte con las olas de calor, sobre todo. Pero bueno, la verdad que la cantidad de usuarios no ha sido mucho más diferente que el año pasado, en mi sensación. Sí que lo que veo diferente es el tipo de usuarios, un poco más tranquilos. A destacar, actuaciones con un perfil de personas de Europa del Este donde no están adaptadas a las altas temperaturas.
4: Els problemes relacionats amb la calor són també una de les incidències habituals durant les hores de més insolació. El coordinador de Proactiva explica que moltes actuacions es produeixen al voltant de la una del migdia, quan algunes persones continuen exposades al sol. Les incidències també varien en funció de la zona. Mentre que a la platja de Lloret són més habituals els episodis relacionats amb l'estrès tèrmic, a les cales tenen més pes les caigudes i els accidents relacionats amb l'entorn rocós.
5: Las incidencias no son las mismas. Sí que la parte del estrés térmico lo tenemos más en Lloret Centro, sobre todo donde existe este perfil de usuarios. Pero las calas sí, sobre todo la mayor cantidad de incidencias es por el entorno, las rocas, caídas.
4: El dispositiu de salvament compta actualment amb 22 socorristes de dilluns a divendres, una xifra que augmenta fins als 25 durant els caps de setmana. L'equip es distribueix pel litoral i reforça també la vigilància a les cales. A més, el servei disposa d'una embarcació i una moto d'intervenció ràpida. La prevenció continua sent una de les funcions principals dels socorristes, que també treballen coordinadament amb Protecció Civil i el 112 davant de qualsevol incidència. Lloret de Mar és un dels municipis catalans amb una temporada de salvament més llarga. El servei va començar per Setmana Santa i es mantindrà operatiu fins al 15 d'octubre a les platges de Lloret i Fenals, mentre que les cales de Canyelles, Saboadella i Santa Cristina estarà actiu fins al 30 de setembre. De Silva destaca la importància d'aquest període ampli davant d'unes temporades de platja que cada vegada s'allarguen més.
5: Lloret és un dels sitios con major temporalidad en Catalunya. Creo que también es un ejemplo a tener en cuenta porque entre el cambio climático y la situación, las temporadas se van alargando inclusive hacia noviembre. Entonces es importante que tener una temporada larga para mantener seguras nuestras costas.
4: Pel que fa a les meduses, el coordinador de Proactiva explica que n'han detectat més a mesura que ha augmentat la temperatura de l'aigua, però que es tracta principalment de l'espècie coneguda popularment com a ou ferrat, que no acostuma a provocar problemes importants. De cara a les setmanes que queden de temporada, De Silva recomana estar pendents de la previsió meteorològica i dels avisos dels socorristes, evitar les hores de màxima insolació i mantenir una bona hidratació. També recorda que cal extremar les precaucions davant de les tempestes d'estiu que poden aparèixer i marxar ràpidament i que requereixen estar atents a les indicacions dels serveis de salvament.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Blanes,
6: El polígon de l'estació, Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
7: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: prop.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Andrea Medina. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha invertit més de 350.000 euros en diferents actuacions de millora i manteniment als centres educatius del municipi. Els treballs s'han aprofitat per fer-los principalment durant els mesos d'estiu, quan les escoles no tenen activitat, amb l'objectiu que els equipaments estiguin preparats per l'inici del nou curs. Les actuacions han estat diverses. A l'escola Esteve Carles s'ha instal·lat un tendal per fer ombra al pati i s'ha completat una nova zona de joc amb elements de fusta i un espai de sorra. El Pere Torrent s'han fet treballs de pintura a la pista coberta, als passadissos i a les escales. A l'escola Pompeu Fabra s'han canviat unes finestres de la cuina, s'ha millorat l'accés a l'espai sensorial del pati d'infantil i s'ha instal·lat un nou joc de fusta. Pel que fa a l'escola Joan Domènech, s'ha adquirit part del mobiliari de la nova biblioteca. A la llar d'infants Lola Anglada s'han arreglat unes goteres i a l'escola Bressol els Pops s'ha dotat de portàtils i s'han pintat parets. El regidor d'Educació Carles Costa destaca que totes aquestes actuacions són importants per garantir el manteniment dels centres i que l'Ajuntament ja ha tret a licitació la nova llar d'infants de Fanals.
4: Seria novetat, per exemple, que ja ha sortit la licitació de la nova llar d'infants de Fanals, però vull dir, és feina, és la feina que té l'Ajuntament, no? Teòricament, per lo que seria amb el capítol d'inversions, és que per cada col·legi és important la seva inversió. Llavors, per nosaltres, totes les inversions són importants.
3: Costa també explica que l'Ajuntament vol deixar enrere la idea que totes les obres s'han de fer durant els dos mesos d'estiu. Algunes actuacions es podran executar durant el curs sempre que no afectin l'activitat dels centres.
4: Hi ha moltes engegades, hi ha altres que s'han d'engegar encara i hi ha que estan en procés d'acabar. La idea abans era que es treballava molt només a l'època d'estiu i això ens acotava només que teníem dos mesos per fer obres. Llavors ara mirem quines obres són les que es poden fer durant el curs dintre mateix del col·legi sense afectar el funcionament del col·legi i si les podem fer les tirem endavant, ja no esperem a l'estiu.
3: Pel que fa a l'estat de les escoles, el regidor defensa que Lloret ha mantingut una aposta continuada per invertir en els equipaments educatius. Les obres no estan totes acabades, n'hi ha que ja han finalitzat, d'altres que estan en procés i algunes encara s'han d'engegar. La previsió, però, és que els centres estiguin preparats per començar el curs el 8 de setembre.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: preuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Ritme, ritme a la teu. Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Andrea Medina. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha invertit més de 350.000 euros en diferents actuacions de millora i manteniment als centres educatius del municipi. Els treballs s'han aprofitat per fer-los principalment durant els mesos d'estiu, quan les escoles no tenen activitat, amb l'objectiu que els equipaments estiguin preparats per l'inici del nou curs. Les actuacions han estat diverses. A l'escola Esteve Carles s'ha instal·lat un tendal per fer ombra al pati i s'ha completat una nova zona de joc amb elements de fusta i un espai de sorra. El Pere Torrent s'han fet treballs de pintura a la pista coberta, als passadissos i a les escales. A l'escola Pompeu Fabra s'han canviat unes finestres de la cuina, s'ha millorat l'accés a l'espai sensorial del pati d'infantil i s'ha instal·lat un nou joc de fusta. Pel que fa a l'escola Joan Domènech, s'ha adquirit part del mobiliari de la nova biblioteca, a la llar d'infants Lola Anglada s'han arreglat unes goteres i a l'escola Bressol els Pops s'ha dotat de portàtils i s'han pintat parets. El regidor d'Educació Carles Costa destaca que totes aquestes actuacions són importants per garantir el manteniment dels centres i que l'Ajuntament ja ha tret a licitació la nova llar d'infants de Fanals.
4: Seria novetat, per exemple, que ja ha sortit la licitació de la nova llar d'infants de Fanals, però vull dir, és la feina que té l'Ajuntament, no? Teòricament, per lo que seria amb el capítol d'inversions, és que per cada col·legi és important la seva inversió. Llavors, per nosaltres, totes les inversions són importants.
3: Costa també explica que l'Ajuntament vol deixar enrere la idea que totes les obres s'han de fer durant els dos mesos d'estiu. Algunes actuacions es podran executar durant el curs sempre que no afectin l'activitat dels centres.
4: Hi han moltes engegades, hi han altres que s'han d'engegar encara i hi han que estan en procés d'acabar. La idea abans era que es treballava molt només a l'època d'estiu i això ens acotava només que teníem dos mesos per fer obres. Llavors ara mirem quines obres són les que es poden fer durant el curs dintre mateix del col·legi, sense afectar el funcionament del col·legi, i si les podem fer les tirem endavant, ja no esperem a l'estiu.
3: Pel que fa a l'estat de les escoles, el regidor defensa que Lloret ha mantingut una aposta continuada per invertir en els equipaments educatius. Les obres no estan totes acabades, n'hi ha que ja han finalitzat, d'altres que estan en procés i algunes encara s'han d'engegar. La previsió, però, és que els centres estiguin preparats per començar el curs el 8 de setembre.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Tu poses el ritme.
1: Nova Ràdio Lloret.

Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina.
4: L'Atlètic Club Lloret ja ha posat en marxa la pretemporada amb la mirada posada en l'ascens a tercera catalana. El conjunt lloretenc ha disputat els play-offs d'ascens durant les darreres dues temporades i aquest curs tornarà a intentar fer el pas definitiu de categoria. L'equip tindrà 4 setmanes de preparació abans d'iniciar la competició. El debut a la Lliga serà el 19 de setembre a domicili contra el Santa Eugènia. Des del club afronten aquest nou curs amb ambició, però també amb el record de Mauri Rodríguez, exentrenador de l'entitat que va morir fa unes setmanes. La vicepresidenta de l'Atlètic Club Lloret, Lluïsa Beltrons, explica que un dels objectius serà aconseguir l'ascens i dedicar-lo a l'antic tècnic.
5: Aquesta serà la tercera temporada del primer equip de l'Atlètic Club Lloret. En les dues temporades anteriors vàrem arribar fins al play-off d'ascens i enguany afrontem el repte amb molta il·lusió i amb l'objectiu de fer finalment el pas de categoria. Aquesta temporada estarà marcada per la dolorosa pèrdua del nostre estimat míster, en Mauri Rodríguez. Aquí sempre tindrem present i el nou entrenador del primer equip serà el president del club, en Tito Fornaguera, que assumirà aquest repte amb compromís i amb ambició. Esperem que sigui una gran temporada i poder dedicar l'ascens a la memòria d'en Mauri.
4: La temporada també deixarà 2 derbis lloretencs a quarta catalana. L'Atlètic Club Lloret coincidirà amb el filial del Club de Futbol Lloret, de manera que els dos equips s'enfrontaran l'1 de novembre al Camp del Molí i el 14 de març al Camp Municipal d'Esports. Seguim en plana esportiva. En marxa aquest cap de setmana a les pistes de la piscina de Lloret la tercera edició del Torneatxo, el torneig de pàdel que combina partits de caràcter competitiu i amateur. Aquest divendres s'han exhibit alguns dels jugadors més destacats del circuit. El principal atractiu ha estat la presència d'Agustín Tàpia, número 1 del rànquing mundial. També hi participen altres noms coneguts del pàdel com Miguel Lamperti, Javi Valdés i Rama Valenzuela. Les finals es disputen el diumenge a l'accés pel públic és gratuït fins a completar l'aforament. I encara un darrer apunt, la pilot de motocross lloretenca Daniela Guillén debutarà al BMX Estats Units al circuit Ironman Raceway a Indiana en l'última ronda de la sèrie. Ho farà en plena batalla pel Mundial de Motocross. Abans, però, té una cita aquest cap de setmana als Països Baixos on es disputa la penúltima jornada del Campionat del Món de Motocross Femení.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
7: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
3: Escoltes la fórmula musical

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

boca. Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura, Dura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Compreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bompreuesclat.com.
1: A l'estiu... Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: flashlight.
1: I'm fine.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Nova Ràdio Lloret les tardes de diumenge de 8 a 10 del vespre.
1: Cocodril Club. 28 anys en antena.
0: Recorda, els diumenges de 20 a 22 hores a Nova Ràdio Lloret 90.2 FM i a novaradiolloret.org en antena Cocodril Club.
1: El programa Revival de l'Albert Malla. Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre. La ràdio de Lloret de Mar. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? En certa ocasió, John Lennon va dir: hi ha dos forces motivadores bàsiques, la por i l'amor. Quan tenim por, ens allunyem de la vida. Quan estem enamorats, ens obrim a tot el que la vida té per oferir amb passió, entusiasme i acceptació. Aquí sempre, des del llunyà octubre del 93, en què aquest programa va començar, hem acceptat i de molt bon grat la vostra participació, perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert, des de Valls, un cocodril nostàlgic, també un saludo. Bé, per favor, si és tan amable, m'agradaria que em posessis la cançó de Llorando a la puerta de la capilla o algo así, de Elvis.

0: Quin bon rotllo que m'ha donat. A veure, en el dial actual on pots trobar cosetes com aquest Going Up the Country, que els Canet Heat van publicar el 1968. La banda es va formar 3 anys abans, el 1965, a Los Angeles. Una banda de blues, rock i boogie rock que sempre ens ha agradat molt.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores a tot Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents dies i horaris. I mitjançant la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen els seus webs al programa per escoltar o descarregar en diferit els podcasts perquè no perdis la sintonia. Fa alguns mesos que, segons la proposta de l'amic Eloi Hernández de Sabadell, us preguntem quins són els vostres 10 intèrprets preferits de tota la vida i d'ells quina és la cançó que destaqueu. I resulta que avui m'ho pregunta a mi Jordi Aniento Ponsarnau, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com em diu: què tal, Albert? Em poso en contacte amb tu per agrair-te que llegissis la carta que et vaig enviar fa un temps. Em va fer moltíssima il·lusió. A més, la vaig gravar i li vaig enviar a algun amic. De broma em va dir que si era un antic o alguna cosa similar, i jo li vaig dir que era algo semblant a un coco. Ha! Es va quedar a quadres. No sé si ho recordes, però jo vaig ser el que et vaig dir que les cançons amb ràdio teletransportaven, com a Star Trek. Et diré que algun cop m'he identificat molt amb alguna persona del grup que t'ha escrit, perquè segurament vaig coincidir amb ell o ella en alguna discoteca per l'època que les patejava totes, del 77 al 87, aprox. Per exemple, un noi de Sabadell et va demanar les 10 cançons preferides i una d'elles era de la discoteca Blau Black quan acabava la sessió. Ara no recordo exactament quina era, però segurament jo també estava rondant per aquells llocs. Un altre cas és d'un altre noi que es diu de nom Manel Aniento i és el mateix cognom que el meu, i així amb més exemples. M'agradaria tenir una xerrada amb ells i segurament tenim situacions i llocs en comú. Aquesta vegada no et demanaré cap cançó, però ho farem a l'inrevés. Digue'm les teves 10 millors cançons i en quina situació et recorden. I una altra pregunta: quina melodia t'agradaria haver escrit? Ah, que és difícil les preguntes que fas, eh? I més per a tu, que has punxat unes quantes. Milers i milers. Una salutació i felicitats per al programa. Una abraçada per tothom. Jordi Aniento Ponsarnau. Mira, la pregunta de quina cançó m'hagués agradat escriure només la faig als músics, als autors, als que han escrit cançons. I no és el meu cas. Bé, he escrit la lletra d'algunes cançons, però no compten, perquè eren cançons per promocionar el meu programa, allò que en l'argot professional diem jingles. Accepto la teva proposta, Jordi, faré la selecció de veritat, sincerament. Bueno, va, doncs vinga, som-hi. Jo, no ho sé, és que ara em poso al vostre lloc i realment és molt difícil escollir-ne només 10. I, a més, d'aquests 10 intèrprets, quina cançó poso? És que, per començar, amb Elton John... Podria posar moltes que m'agraden, però he escollit aquesta.

David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash i Neil Young. Sí, del 72, com la pròxima. Cat Stevens. Sitting.

0: where you started from. You're gonna wind up where you started from.
1: Sens dubte, un gran baladista. Per això l'he escollit entre els meus 10 intèrprets preferits. Cat Stevens. I un tema no dels més coneguts d'ell. Sitting.
2: T'acompanya l'Albert Malla.
1: I amb molt de gust, atenent la proposta de l'amic Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell. M'ha demanat quins eren els meus 10 intèrprets preferits i els motius, bé, els motius són bastant comuns a tots aquests temes. L'adolescència, els primers anys de joventut, les primeres vegades de coses que marquen. El primer petó, els primers amors, els primers desamors, els primers viatges, les primeres escapades, els primers concerts. Però també recordo aquelles festes particulars on jo ja començava a assajar com a DJ. I tot això coincidint amb les cançons que estaven de moda, que en general, en aquells anys 70, eren molt, molt bones. Per molts dels nostres oients, la millor música de tota la nostra vida. Tot i que després he colat també alguna coseta dels anys 80 i bastants. Però els que em coneixeu ja esteu trobant a faltar algú entre els 10 intèrprets preferits meus.

0: tan cregut que es va dir aquí, segons sembla, estava basada en fets reals, estava dedicada a algun personatge del món del cinema, però després se n'ha parlat d'altres, així que no ha quedat ben clar realment si era per un, era per diversos o era una invenció. En el meu cas, eren temps en què no em podia comprar ni molt menys tots els discos que m'agradaven, que eren molts, perquè a més és que en aquella primera meitat dels anys 70, com abans hem comentat, la música en general era molt bona. I per als oients més joves del programa, que ens consta que són molts, recordar que no existia internet ni la possibilitat de tenir música gratis. L'única possibilitat, entre cometes, era gravar-la de la ràdio. Però llavors les FMs pràcticament no existien, no emetien experimentalment, els nostres receptors no ni tan sols captaven la FM, s'havia de gravar de l'ona mitjana amb les limitacions tècniques que això suposa, és a dir, que la qualitat de so no era molt bona, hi havia interferències, a més els locutors parlaven a sobre, o sigui que l'única manera de tenir una cançó que t'agradés i posar-la tantes vegades com volguessis era comprant el disc. He començat precisament aquesta selecció amb l'Elton John perquè jo crec que és l'intèrpret que més vegades he gravat, demanant discos prestats als amics per gravar-los en cinta i després tornar-los, no? Perquè m'agradava tenir tota la seva discografia. En el meu cas, tot va canviar una mica. Les meves sensacions van canviar quan a partir de l'any 77 les companyies discogràfiques em van començar a enviar discos de promoció, és a dir, gratuïts, amb la intenció de que jo els promocionés, perquè llavors ja feia programes musicals en directe, no? La música, evidentment, em va continuar apassionant, ha estat el meu motor sempre, però ja no és el mateix, no sé si m'enteneu, eh? Aquella sensació de finalment haver aconseguit els diners necessaris per comprar-te aquell disc gran que t'agradava, perquè la majoria eren petits, perquè eren més barats, no? Eren els singles. Doncs va variar, perquè llavors tenia tota la música al meu abast, de forma gratuïta, i a més era una eina de treball. Jo havia d'escoltar els long plays, m'agradessin o no, per treure les cançons que em semblaven més interessants i emetre-les, no?
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Després de Carly Simon, podríem escoltar una dels 72 del grup Amèrica. Llavors ja eren coneguts amb un cavall sin nombre, però van venir d'altres, i aquesta concretament em feia somiar amb algun dia poder viatjar a l'Amèrica profunda.

Group America. Ventura Highway, autopista, aventura. El grup Bread va durar molt poc, era el grup de David Gates, però gairebé tot el que va fer em va entusiasmar.

Aquí es va dir Todo lo que tengo. El grup Bread de David Gates de 1972. Estic disfrutant perquè, a més, comprovo que totes aquestes cançons m'estan agradant pràcticament igual que el primer dia que les vaig escoltar. Estic atenent la proposta d'en Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell, que m'ha dit que doni jo la meva selecció dels 10 intèrprets preferits. I ara, David Bowie. L'Space Odyssey m'encanta, però jo el vaig descobrir amb aquesta, Starman. Starman.

1972. Per cert, que en aquella època ja no estaven de moda els anomenats conjunts, gent com Sidex, Salvajes o Mustang, però que encara ho intentaven, versionant com havien triomfat als anys 60 clàssics internacionals al castellà. I existeix una desconeguda versió al castellà d'aquest tema per Santi Carulla al capdavant dels Mustang. David Bowie, el grup Brett, Amèrica, Carly Simon, Crosby, Still and Nash, Cat Stevens, Elton John. I clar, no em puc deixar els Creedence. I una anècdota de la Creedence Clearwater Revival relacionada amb mi, no? Allò que us deia de comprar els discos. Un diumenge al matí estava escoltant la ràdio, que és el que feia més hores al dia sempre que podia, i llavors no era tan fàcil com ara escoltar-la. I va sonar Green River, de la Creedence. Jo ja coneixia el tema. Sí, potser l'havia escoltat un parell de vegades, però aquell matí de diumenge, quan es va acabar per la ràdio, jo vaig tenir un desig irrefrenable de tornar-la a escoltar, i no tenia el disc, però és que a més era diumenge i totes les botigues estaven tancades. Totes? Tenia les 90 peles que costava el disc? Sí, em sembla que em faltava poc i segur que els pares s'enrotllarien i em donarien el que faltés, però estava tot tancat. Llavors vaig recordar que davant dels estudis de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, tocant a Passeig de Gràcia, on han estat pràcticament tota la vida i continuen en l'actualitat, llavors hi havia davant una màquina de discos, però no una màquina d'aquelles que hi havia als bars, que posant un duro podies escollir un dels discos que estaven allà. No, no, una màquina que venia discos, igual que hi havia màquines que venien tabac, oi? Però, esclar, n'hi havia uns quants, no tenies tants per escollir com en una botiga. I vaig anar cap allà corrents, i efectivament estava el Green River i me'l vaig comprar. La culpa de tot això la va tenir aquesta guitarra.

Green River, el riu verd de la Creedence Clearwater Revival de 1969. No cal que us digui que no estan en ordre, eh? Vull dir, que hagi posat en primer lloc Elton John no vol dir que sigui un hit per ell de l'1 al 10. I us entenc perfectament quan us sap greu haver deixat fora alguns que formen part de la vostra banda sonora i que estan més en el vostre cor que en el vostre cap. Perquè ara, per exemple, escoltarem Franco Battiato, esclar, jo diria, amb diferència als altres, que ha estat l'artista per al que no m'ha importat fer més quilòmetres per veure'l en concert, no? Però, clar, és que em posaria 50 d'en Battiato. Escoltarem la perspectiva Nevsky, basada en el llibre de Nikolai Gogol de 1835, un llibre que pretenia aixecar i llançar a Rússia cap al progrés.

Perspex d'Ivanievski, de Franco Battiato. Bueno, i evidentment després podríem posar Supertramp i els Eagles i els Beatles i els Stones i Bruce Springsteen i l'etcètera de les coses, però me'n queda un, m'ha costat molt perquè clar, aquí em carregava per posar-lo, però per una sèrie de detalls ha guanyat ell, ha guanyat Roy Orbison. Però us he dit que la meva selecció seria sincera, seria d'acord. Jo realment vaig descobrir Roy Orbison quan ell se'n va anar. A veure, de petit coneixia el Pretty Woman, sobretot en versions al castellà que feien alguns conjunts de l'època, que li deien Linda chica, por la calle vas... Va. Però jo no sabia que era de Roy Orbison, el Pretty Woman. I després, quan jo ja vaig començar a rebre novetats discogràfiques perquè ja feia programes de ràdio musicals, Roy Orbison no estava de moda ja. A finals dels 70, sí, havia, em sembla que havia rebut alguna cosa, el Blue Bayou i tal, però no era conegut per aquí. I el 88 ens va deixar, em vaig assabentar de que alguns dels més grans el tenien com un ídol i vaig voler saber qui era aquest senyor i què havia fet. I vaig descobrir una discografia brillant, única, irrepetible, però paral·lelament em va arribar el disc Mystery Girl, que va ser el seu disc pòstum. Ell se'n va anar molt jove, el desembre del 88, quan aquest disc ja estava gravat, feia poc que estava gravat, i em va arribar el single de promoció d'aquell àlbum, el You Got It, i a partir d'aquí va ser quan vaig començar a interessar-me per Roy Orbison. En qualsevol cas, crec que és una cançó sensacional.

0: al que necessitis, tu tindràs. You got it. Roy Orbison. Abans, Batiato. Creedence, Clearwater Revival. Brett, America. Carly Simon. Crosby, Still, Nash and Young. Cat Stevens. I començant per Elton John, els meus 10 preferits. Gràcies per demanar-m'ho, Jordi Aniento Pons Arnau de Sabadell. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Algú va dir, els impossibles d'avui seran possibles demà.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Quina és la teva cançó del record?
1: Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet en Josep Escámez Fernández, que ens diu: per una persona molt especial que es diu Carme, et demano Roberta, però en la versió de Los Catinos. Ah, doncs serveixi també per tenir un record per l'amic Manolo Veí, el cantant de Los Catinos, que primer van ser Los Ticanos i que malauradament ens deixava el 2020. Ells van ser dels primers conjunts en versionar el castellà clàssics italians com aquest, original de Peppino Di Capri de 1963.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
1: Ei, hola, com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio.
0: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mallà.
1: Aquí col·leccionem bons records, com altres, per exemple, targetes postals. Bé, si ets dels habituals, dels fidels d'aquest temps de ràdio, ja saps de què anem. Però la ràdio és tan fantàstica que sempre ens dona l'oportunitat de que ens descobreixin a cada programa nous amics, a cada cançó, a cada vivència recordada i compartida. D'alguna manera, vivim amb l'esperança de ser un record. Ramon de Campoamor assegurava que maca, molt maca, serà una esperança, però és molt dolç un record. I quan tu potser ja et pensaves que els tenies controlats, que els records ja no et feien pupa, així com per casualitat, passejant per el dial de la teva ràdio, ensopegues amb un sonet, el Malla, que posa cançons que encara et diuen cosetes al cor i a la memòria. Jo amb aquesta i en la meva adolescència m'imaginava conduint per la Gran Amèrica, per una autopista anomenada Aventura.

Ventura Highway. Autopista Aventura. Eren les harmonioses veus tan ben combinades del grup Amèrica. Aquells que es van fer tan populars el 1971 amb la peça Horse With No Name, que aquí es va dir un cavallo sin nombre. Però jo ara mateix estava pensant amb allò que volia fer cada vegada que escoltava aquesta cançó quan va sortir com a novetat i jo era un adolescent. Sí, m'imaginava per Amèrica, potser per la Route 66, conduint, quan encara no podia conduir, no tenia l'edat, però tenia tantes ganes. I estava pensant en totes aquelles coses que volíem fer i que encara no hem fet. Ens donarà temps de fer-les? Tindrem l'oportunitat? O serem tan babaus de tenir l'oportunitat davant dels nostres nassos i, com ha passat en tantes d'altres ocasions, deixar-la escapar? Com quan se t'escapa el tren i tu ja estaves a l'andana, però se t'ha escapat i et quedes amb aquella cara de... Tu ja m'entens. Una tarda de dissabte de 1972, com sempre, estava amb la colla d'amics escoltant Rafael Túria a Ràdio Barcelona en un programa que es deia Sabadeando. Però aquella tarda em comentava que hi havia una cançó que ja havia sigut número 1 als Estats Units feia molt de temps i que per fi es publicava a Espanya. Em va atrapar des del primer moment. No tenia mal gust, oi? Corazón de Oro. Heart of Gold. Per somiar desperts i en colors. Sí, esclar, era Neil Young.

0: Quina meravella. Neil Young. I la seva misteriosa relació amb els sentiments. Estava pensant que un record d'amor també s'assembla a l'amor.
1: Sí.
0: També és una joia. I en aquella ràdio musical tan creativa, tan original, tan fantàstica, que es feia des de Barcelona als anys 70, sonaven petits tresors com aquesta, que recordo que li agradava especialment al malaurat Tony Romero.

0: amb cançons com aquesta. En aquells anys 70, em sembla que era encara més fàcil que ens enamoréssim, eh? I ens enamoràvem, sí. Esclar que els bons records duren molt temps,
1: sí.
0: Els dolents encara més. Totes aquestes, si em permeteu, són algunes de les meves cançons més especials. Ai, quantes vides desperdiciades, cercant aconseguir una felicitat que ja es té, però que moltes vegades no veiem. La verdadera felicitat potser consisteix en estimar el que tenim i no sentir-nos tristos per allò que no tenim. I un dia va venir de vacances la meva cosina Margarita, que vivia a França. Va portar un tocadiscos, petit, portàtil, i uns discos.

va atrapar immediatament aquest. No, no, don't make the fool. The fool. El boig. For this thing you ask, oh, it's so cruel. Cantava en anglès, però era francès. Gilbert Montagnier.

0: aquesta, sens dubte, era una gran cançó, eh, Cocodrils. The Fool de Gilbert Montagné. Estic fent tot el possible perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I si és així, digue-ho als teus amics, eh? Que així encara en serem més. I seguirem endavant plegats. Potser som els últims romàntics. I què?
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I és que les cançons tenen un poder incalculable, increïble, espectacular. Els neuròlegs saben que l'única porta d'entrada al cervell és la memòria. I això és el que sempre intentem estimular-te des d'aquí. Ara m'estàvem recordant d'un estimat company de doblatge, del que he après moltes coses, perquè també m'ha dirigit moltes vegades, que entre els companys li diem el Rocky, però que es diu Francesc Rocamora, de Sabadell. Un dia de festa d'estiu, no fa pas gaire, es veu que es va aixecar amb una cançó al cap. I no se la treia del cap ni volia treure-se-la. El que volia era identificar-la per buscar-la, per localitzar-la i tenir-la a prop. Allò que us dic jo a vegades, que hi ha cançons que hauríeu de tenir a la vostra farmaciola, al vostre botiquín d'emergències musicals. Per si de cas. Per si un dia teniu que celebrar alguna cosa perquè tot ha sortit bé o tot el contrari. Per si un dia la música us pot ajudar a superar un moment d'aquells tontets. Bé, al final no va poder més i a l'hora de dinar, que jo estava en un restaurant de Vinaròs disfrutant del meu dia de festa, em sona el mòbil i era el Rocky que em diu: sisplau, Albert, jo et canto una mica la cançó, però m'has de dir de qui és, perquè no ho puc suportar més. Porto tot el matí donant voltes, la necessito i no tinc ni idea, no sé per on començar a buscar-la. Però sé que m'agradava molt, l'havia oblidat i avui no me la puc treure del cap. Bueno, doncs, la cançó era aquesta. La veritat és que en Rocky la va cantar prou bé per telèfon, perquè jo la vaig identificar de seguida. No va ser número 1 aquí, és dels anys 60, però és realment preciosa. De Roger Whittaker.

tu potser estàs pensant que ja no es fan cançons així. Jo també ho estava pensant, i també estava pensant que m'hagués encantat ballar-la amb tu, però no estaves aquí. I que tranquil que es va quedar el meu compi francès quan finalment va localitzar la cançó aquesta de Roger Whittaker. I és que la música sempre es recorda. Va associada als records, igual que l'olfacte. Pots estar-ne ben segur. Cocodril, cocodrila. El passat ens recorda contínuament el que ara no som. Chaplin deia que la vida no és significat, i afegia que la vida és desig. T'has parat a pensar que les grans desil·lusions en algun moment de la teva vida han sigut grans il·lusions? Ai. Quan penses que coneixes totes les respostes, ve l'univers i et canvia totes les preguntes.

si tu no existissis. Es preguntava jo de Zen. Sí, aquell que va triomfar tant amb la cançó A toi, que també va fer en castellà. Algú se'n recorda d'aquesta? Corria 1982. Era

0: La història no acabava gens bé, almenys segons el videoclip que acompanyava aquesta cançó en aquell 1982, per exemple, el programa Aplauso de Televisió Espanyola, que aleshores encara continuava sent l'únic canal de televisió que podien veure en aquest país. Five Miles Out va ser just anterior al gran èxit de Moonlight Shadow, perquè era una cançó també de Mike Oldfield i amb la veu de Mike Reilly, que durant un temps se li deia la veu de Mike Oldfield perquè cantava les seves millors cançons, les que ell escrivia i les que ell tocava. 5 milles fora, anava desviat aquell avió. Tot i que a mi em recorda Manresa.
1: Sí.
0: A mi aquesta cançó em recorda una història curiosa de Manresa. Sí. Sonava per la ràdio i, bueno, allò, aquell oportunisme que tenen algunes cançons, que en aquell moment no te n'adones, eh? O sigui, la història, ja ho saps, no sembla mai història quan l'estàs vivint. La cara us posaré és la banda sonora d'un conte meravellós que vaig tenir l'oportunitat de viure la Setmana Santa de 1984. Va durar com la Setmana Santa, només 5 dies, però sempre va quedar el seu record i aquesta cançó. Una cançó que aquella Setmana Santa del 84 em van enviar perquè era novetat de la setmana. Em va sorprendre des del primer moment. Després no va ser número 1, però va sonar força. Will It Be Good? Un senyor que vaig tenir l'oportunitat més tard d'entrevistar en directe, Nick Kershaw.

0: I allà, a la gran pantalla, Diana li deia a Johnny Guitar: menteix-me i digues que m'estimes. I la malaurada actriu Maria Esquerino, una de les primeres entrevistes de la meva vida, amb només 15 anys, sempre deia últimament que la joventut està per damunt de tot i que és el que sempre es troba més a faltar.
1: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
2: Amb tots vosaltres, Albert Malla.
0: Algú ha definit el temps com allò que els homes intentem matar, però que acaba matant-nos. Els indis Hopi, a les praderies americanes, reflexionaven sobre el futur i deien: el temps és ara, i nosaltres, aquells que estàvem esperant. Potser sí. Aquí intentem congelar el temps i els records. Has connectat amb el Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Et sona això que està entrant? A mi sempre m'ha agradat molt.
2: Recordes? Cocodril?

0: Nightingale, una de les bones, i en té moltíssimes, de la meva estimada Carole King, que al costat de la seva parella artística i sentimental Gary Goffin van muntar una autèntica fàbrica de bones cançons per ells i, sobretot, per molts d'altres intèrprets que amb elles van triomfar. Ja saps que el Cocodril és la crònica sentimental de més de 50 anys de música pop. Per gent com tu, amb sensibilitat musical, i malgrat tots els obstacles, seguim endavant. I cada vegada amb més amics, amb més oients. Diuen que la música és capaç de despertar les emocions adormides, moments oblidats en alguna part de la memòria. Ens agrada despertar el millor d'una època daurada i possiblement irrepetible. En aquesta estoneta estem compartint algunes de les meves cançons més especials. Si ara pogués preguntar-li al radiofonista Luis Arribas Castro, Don Pollo, quina podria ser una de les seves cançons més especials, segurament em diria una que de tant en tant comentava per antena. Quan als anys 70, durant tot el matí del diumenge, anava repetint allò que deia...
1: Buenos días, Cataluña. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? ¡Qué bonita eres, Cataluña! ¡Qué bonita eres, Cataluña!

saps, una de les primeres en català del Nano, una de les que més li agradaven a Luis Arribas Castro, el genial radiofonista. De vegades ens recordem d'alguns episodis de la nostra vida i a l'arribar a certa edat ja hem de trobar proves per estar ben segurs que no els hem somiat. Sí, necessitem proves per estar totalment convençuts de que allò que recordem realment va succeir.

Una petita obra d'art d'aquella primera època dels germans Vigís, amb aquella vena dramàtica, amb aquells lanturros que estremien a les noies i feien somiar als nois, quan per fi elles deien que sí, que estaven disposades a ballar una balada de dos en dos. Apropet l'un de l'altre, no gaire apropet, perquè llavors contínuament estaven separant amb l'efecto palanca, no? Amb el que es deia, amb els colzes. Acabaves esgotat i bastant nerviós. Però és el que hi havia, és el que ens ha tocat viure, per sort o per desgràcia, tota una generació de cocodrils. La cançó era Wars i tant.

of Hush eren els Herman Hermits de la fresca escena pop britànica dels anys 60, perquè clar, en aquell temps no tan sols hi havia els Beatles, que eren els més grans i els més coneguts, però a més hi havia molts grups com els Herman Hermits que feien aquest pop senzill que sempre ens ha encisat, no? Com estàs? Com van les coses? I l'amor, Com està l'amor? El tens més o menys controlat, sí o no? Bueno, per si ara no el tens a prop, prepara-ho tot, per si se li acudís venir sense avisar, com ha fet altres vegades. Deixa la porta ben oberta, dona-li facilitats, prepara el sofà més còmode, que s'hi trobi a gust. I després, sobretot, intenta que no torni a marxar. És clar que no sé per què. Com deia Voltaire, no sé per què m'enrotllo. Deia Voltaire, hi ha algú tan intel·ligent que aprengui de l'experiència dels altres? No.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
3: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula...

Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
0: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

casi murmura envidioso el vecindario. Tú no, princesa, tú no,

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.